0: tras su participación en esta final. Spanish Brass volverá a Estados Unidos en octubre en una gira de conciertos y clases magistrales. En diciembre lo hará para participar en The Midwest Clinic de Chicago, uno de los encuentros internacionales más importantes dedicados a la música de banda y a la educación musical.
1: En temps d'estiu, molt d'aperitiu i vent de solet nutritiu. I a les 2 menys quart cada diumenge, de dalt a baix per a la bona gent. Des de Castelló de la Plana, Alacant i València, creuant les zones valencianes com un vaixell blanc, de dalt a baix amb Yolanda Martínez.
2: Què tal? Com estem? Benvingudes i benvinguts a De Dalt a Baix. Un diumenge més, en la nostra versió més estiuenca, seguim parlant de festes i de celebracions, que ja sabeu que ens encisem. Però també s'ha de dir que molts d'estos saraus, diguem, van molt més enllà de l'acte en si i que no duren un cap de setmana, sinó tota una vida. Són hores de treball compartides i un sentiment de pertinença que fan que cada edició siga un record i un nou començament. Això és en gran part l'aplec dels ports, una trobada que des de fa quasi mig segle va passant de poble en poble i que ha sabut conservar el seu esperit, unir tota una comarca al voltant de la música, la llengua, la cultura i la reivindicació. Una festa que no seria possible sense la implicació de centenars de persones de totes les edats que any rere any prenen el relleu perquè l'aplec continue viu. Cada estiu un poble dels ports es transforma per acollir una de les seues trobades culturals més singulars del territori valencià. Enguany el festival aplega el pròxim cap de setmana Villores amb 3 dies d'activitats, concerts i vida compartida, 3 jornades per disfrutar de grups com La Gossa Sorda, Jazz Woman, Cactus o Malifeta. I per a parlar de com es prepara esta edició i del moment actual de la ple, que ens acompanya Maria Gonell, membre de l'organització. Maria, bona vesprada.
3: Bona vesprada, Yolanda.
2: La ple d'esports està a punt d'arribar a la seva edició número 47. Maria, quin creus que és el secret perquè quasi 50 anys després continue sent una cita tan viva?
3: Pues el secret jo crec que són al final les ganes de la gent de cada poble de tirar endavant i un poc també l'orgull de fer-ho.
2: Clar, perquè l'aplec és molt més que els concerts. Enguany tenim una fira d'artistes i entitats, activitats infantils, rutes pel patrimoni, taules redones o també l'aplequet. Era important per a vosaltres que qualsevol persona tinga l'edat que tinga trobarà, diguem, el seu espai estos dies?
3: Sí, sempre s'ha... Bueno, crec que sempre s'ha plantejat un poc esta trobada com un espai pues, de reunió de persones de totes les edats i de donar-la a conèixer la nostra comarca a qualsevol persona que s'apropi durant el cap de setmana. I enguany, pues, dins de l'organització també ha donat la casualitat que tenim molts mestres i bueno, pues, esta jornada de l'apliquet, que va ser la primera edició, també va ser una manera d'apropar al públic més infantil.
2: Una de les vostres característiques de la PLEC és que continua sent un projecte autogestionat. Com s'aconseguís organitzar un esdeveniment d'esta dimensió, però mantenint que quasi totes les activitats són gratuïtes, per no dir quasi totes?
3: Sí, exacte. Bueno, és un poc el d'on va així la PLEC. Ho van impulsar al final la pròpia gent dels pobles. Són persones que ho fem de manera voluntària. I bueno, la majoria dels beneficis que tenim per a cobrir les despeses pues, venen del propi esdeveniment, de les activitats que es fan durant l'any també, i pues, de la barra, del menjador, del merchandatge. I bueno, pues, també ha anat creixent i també de poble en poble pues, també se col·labora l'any següent. Bueno, pues, un poc com es pot, no?
2: Sí. I enguany hi ha una xicoteta excepció, perquè el concert de la Gossa Sorda, no?, serà el primer de la història de l'aplicament de pagament. Com vau arribar a esta decisió i també com l'heu explicada des de l'organització a la gent que seguís l'aplic des de fa tants anys?
3: Bueno, he de dir que no tots ho sabíem, de fet, molta gent de l'organització tampoc ho sabíem, però no és la primera vegada que es cobra una entrada per a l'aplic. La majoria de gent ja d'avançada edat no l'ha sorprès perquè pues, en el principi de l'aplec en alguns concerts sí que es cobrava entrada. Passa que com no hem trobat registres a internet perquè bueno, al final no hi havia xarxes socials,

0: Però això no és la primera vegada. Sí, és una decisió que sabíem que podia ser polèmica, però bueno, des de l'organització també vam tindre el debat. Tenim qualsevol postura, però al final vam optar per aquesta decisió i pensem que serà beneficiosa per a aquesta edició també.
1: També s'ha de dir que la Gossa Sorda té una relació molt especial amb la Plec i que torna a Villores 10 anys després del seu últim concert abans d'anar-se'n, no? Què significa també per a vosaltres poder comptar amb este retrobament, amb esta actuació?
0: Exacte, sí. Bueno, va ser un dels motius per tirar endavant este concert. Quan vam veure que tornaven als escenaris ja ho vam posar damunt la taula, però ho veiem impossible. I al final van ser els propis membres del propi grup que es va posar en contacte perquè volien fer un concert a la Plec. I bueno, nosaltres ho vam rebre amb molta il·lusió. És un grup que ha estat formant part de la Plec molts anys i que el públic que ve cada any a la Plec és un grup que el té com a referent. Per tant, pues, vam valorar la proposta i vam decidir tirar endavant.
1: I si una persona mai ha estat a la Plec d'Esports, Maria, què creus que és allò que més la sorprendria quan arribarà a Villores aquest estiu?
0: Bueno, en primer lloc, potser li sorprèn el poble. És un poble de Villores, és un poble de menys de 50 habitants, és un poble molt menut.
1: Sí.
0: Jo crec que sorprèn veure com està tot el poble volcat en les activitats durant tot el cap de setmana. Al final, tota la gent que està en les barres, en el menjador, servint dinars i sopars, són gent del poble de totes les edats que ho fan de manera voluntària. És un poble de menys de 50 habitants, però hi ha molta gent de Villores que té casa i que té vincle en el poble i que aquí cada setmana ajudem durant tot el cada setmana en el que faci falta. Jo crec que això és una cosa que pot cridar l'atenció si no l'he estat mai.
1: I Maria, no sé si se sap ja on se celebrarà la Plec d'Esports l'any que ve.
0: Bé, això no ho podem confirmar fins que no ho confirmem. Fins que no ho confirmi el pròxim poble. És veritat que la roda de la Plec segueix una espècie d'ordre.
1: Sí.
0: L'any que ve seguint l'historial seria la Mata, però bueno, seran ells mateixos els que confirmaran si agafen el relleu o no, com vam fer nosaltres l'any passat.
1: Doncs Maria Gonell, membre de l'organització de la Plec d'Esports d'enguany que celebra Villores, moltes gràcies per atendre els micròfons de la ràdio pública i que tot vagi bé, que segur que serà que sí.
0: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu i vos esperem a tots el cap de setmana de la Plec.
2: Obrim les portes a les paraules, que són casa nostra. Descobrim com fer del valencià una llengua encara més viva i rica amb Imma Cerdà, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
1: Hi ha rutes que travessen territoris, però també segles d'història i de devoció. Una d'estes té com a protagonista Sant Jaume. No sé si, Imma, bon dia vesprada.
3: Exactament així. Bon dia de vesprada, Yolanda. La devoció a Sant Jaume, Santiago, al País Valencià, té unes arrels històriques profundes que van estretament lligades a la mateixa fundació del Regne de València. L'origen del culte es remunta al segle XIII, amb la conquesta cristiana de Jaume I. El mateix rei portava el nom de l'apòstol i estengué la devoció al sant. Francesc Almela i Vives relata en El duc de Calàbria i la seua cort que el conqueridor eixamplà el palau, el va dotar d'una capella amb l'advocació de Sant Jaume Apòstol i amb la capellania corresponent, per sustentació de la qual assignà una casa i tres llobades de terra. Com a curiositat, a Benidorm, en explicar l'origen de la seva illa, en compte d'una espasada de Roldán, diuen que fou una entropessada del cavall de l'apòstol Sant Jaume, patró de Benidorm. Ho arreplega Manuel Sánchez Guarner en Els pobles valencians parlen els uns dels altres. Ja en l'edat mitjana, existia a València la confraria de Santiago, que donava recer, roba i menjar als valencians que decidien emprendre el llarg i perillós viatge a Compostela. I és que així comença el camí de Llevant, el traçat històric que usaven els pelegrins que desembarcaven al port de València o els mateixos habitants del regne per a viatjar a Galícia. És una ruta molt exigent, d'uns 850 quilòmetres totals fins a Santiago, que creua la península d'est a oest, seguint parcialment antigues vies romanes com la Via Augusta. El tram recorre la comarca de l'Horta, la Ribera i la Costera i suma aproximadament uns 100 quilòmetres plens de patrimoni històric, camps de tarongers i castells medievals. El punt de partida oficial i tradicional és la mateixa catedral de València. Els pelegrins ixen de la ciutat en

0: direcció sud, per l'antic camí reial o via Augusta, fins a arribar al Gemesí. La segona etapa és el camí d'Estarongers. Passa per Carcaixent, paral·lel al riu Xúquer, i culmina en la imponent ciutat monumental de Xàtiva. En la tercera etapa, el paisatge comença a canviar. Deixa arrere la plana litoral per a endinsar-se en la costera, fins a arribar a Moixent, als peus del poblat iber de la Bastida de les Alcusses. La quarta etapa és la deu al País Valencià, una etapa de transició cap a la Meseta Manxega, amb un desnivell més pronunciat. La Font de la Figuera actua com l'últim poble valencià abans que el camí entre oficialment a Castella-La Manxa a través d'Almansa. Per a tots aquells que el m'emprenen, bon camí.
1: Parem l'orella des dels avantpassats fins a les noves tendències. Una mirada sonora amb context i sentiment amb el musicòleg Josep Vicent Fregina.
2: Acabem i ho fem com un cercle parlant de lo primer que hem nomenat de l'aplec dels ports, però en este cas per saber la seva programació amb les paraules del nostre Fregina. Bon dia de vesprada.
3: Bon dia per la vesprada. Avui ens havíeu posat l'accent en l'aplec d'esports perquè falta poc més d'una setmana perquè comenci.

0: està en la ruta.
1: Escoltàvem el tall en una de les seues darreres gravacions entonant el cant de l'Aplec d'Esports, la trobada itinerant que cada any, i ja en fa 47, que es diu ben pronte, organitza un poble de la comarca més septentrional del país. Enguany se celebra a Villores, del 24 al 26 de juliol. Ja fa molts anys que l'Aplec d'Esports és molt més que una festa. És el batec jove d'una comarca que defensa les seues arrels i el dret a un futur digne, i que alça la veu contra el despoblament i contra les polítiques extractivistes que espolien el territori sense mirar pels interessos dels que l'habiten. Un cap de setmana on la música, la cultura i la germanor es converteixen en resistència i orgull identitari. I en aquesta edició, com sempre, de música n'hi ha un carro, amb la gossa sorda com a principal plat fort. Però també hi ha Arreaca, Cactus, Cançons de l'Artiga, Hereus, Hit Parit, Yes Woman, Los Draps, Malifeta, Tom Bombadil, Trobadoreig, i ens en deixem més de la meitat. I és que els músics sempre han mostrat una estima especial per aquest històric encontre. Escoltàvem el tall al principi, però no són els únics que li han dedicat una cançó a l'Aplec. També ho han fet Los Draps, que actuaran en aquesta edició, i Pepet i Marieta, qui el 2016, acompanyats d'Espencat, Obrint Pas, La Gossa Sorda i el dolçainer Pau Puig, cantaven aquest Som l'Aplec. Segur que es trobem per Villores. Fins la setmana vinent.
2: Amb tots aquests grups tan mítics acabem, però abans recordeu que sempre, sempre, sempre, i més si aneu a l'Aplec, disfruteu molt de la vida.